0: días, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Repasamos la actualidad de este lunes prácticamente soleado en...
1: Daukagu gurekin, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, facultate horretatik atera.
3: Bon dia, són les 8.
4: Hi ha una cosa bàsica per moltes famílies que és aixecar-se, posar la ràdio i a partir...
5: Si poso l'hereta, no l'agatxo. O te amic.
0: Con un tema de Manmunia y Ferran Sánchez. Esto se llama Aquel Chaval, que tengan un feliz día.